0: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
1: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
2: Una gran recompensa
3: es un mapa de la isla de las cabezas cortadas. El tesoro enterrado de un barco de oro español.
2: Para una gran aventura.
4: ¡Me encanta!
2: La isla de las cabezas cortadas. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
0: Herrera Incope.
1: La mañana.
0: Johnny Vinaròs.
1: Estar informado.
6: Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco en aquest espai, on anem a seguir en esa última hora que està afectant l'incendi forestal de la Serra d'Espadà. Cinquena jornada on els més de 400 efectius terrestres i aeris segueixen lluitant contra les flames en un incendi que ha afectat a 9.400 hectàrees, segons l'última estimació que ha fet la Consellera d'Emergències, en un perímetre que supera els 80 quilòmetres. La bona notícia va arribar en les últimes hores d'ahir en esa desconfinació de localitats com Onda, com Betxí, com la Vilavella, que ja en aquest cas ja han pogut tornar, en el últim cas en el de la Vilavella, a les seves vivendes i als seus treballs. I en algun cas també, després de superar un esglai i de veure unes imatges, doncs que van assustar molt alguns dels treballadors, per exemple, d'un establiment en particular en el que anem a contactar en un moment.